0: Zubi!
1: Zubi se va v novi!
0: Zubi se va!
1: Va v novi!
0: Zubi se va novi!
2: Zubi se va novi!
3: Zubi se va novi!